acumbaya, morén, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tanana, acumbaya, morén, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tanana, acumbaya, morén, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tanana, acumbaya, morén, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tanana, acumbaya, morén, acumbaya.